0: Pero, ¿qué es ser entonces una persona elegante? Según su definición, ser elegante es hablar con serenidad, transmitir seguridad y no necesitar llamar mucho la atención. Ser coherente entre lo que hacemos y pensamos, entre el fondo y la forma, entre el continente y el contenido. Algo coincidiréis conmigo muy poco habitual entre algunos políticos hoy en día. Para ser elegante, además, hay que detenerse y reflexionar con profundidad. Así que la elegancia es más una cuestión ética que estética. Saber qué decir y qué callar en cada situación. Saber qué consumir, cómo actuar, qué valores cultivar en nuestra vida cotidiana. La elegancia es la moderación, la medida y la discreción. Pero también, y en esto quiero fijarme especialmente, la elegancia es poner límites, como hizo Almudena Cid, y hacerlo además sin perder las formas, con sosiego y procurando estar por encima de las situaciones y personas que nos hacen daño. Aunque por dentro estemos rotos, la elegancia siempre gana. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Gracias. Hasta mañana, Eva Baroja. Menos cuarto, a las 8:07 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional la información territorial con las compañeras y compañeros de las territoriales de Radio Nacional. Y a las 8 de nuevo resumen. Hasta entonces.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts, el 9 de juny, són 7:45 del matí. Avui el Papallao 14 aterrarà a l'aeroport del Prat després de 44 hores a la capital. La primera parada serà la Catedral de Barcelona. El plat fort de la jornada serà el vespre, quan participarà en la vigília de pregària a l'estadi Lluís Companys. La visita del Sant Pare coincideix amb el tret de sortida de les proves d'accés a la universitat i la vaga unitària de docents. Tot plegat, mentre Lleida els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat aquest dilluns al vespre en una central agrícola situada al barri Vilamoncada. I ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Al Pirineu, cel ennuvolat durant tot el dia i a la tarda possibles ruixats i tempestes. A la resta del territori, més sol i cel poc ennuvolat. Durant la tarda, a l'interior nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma dispersa. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana a l'Empordà i mestral al sud de Tarragona amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
3: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? En RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord doncs encara ha tallat dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retencions. Per altra banda, tenim dues avaries, una a la C59 de fa una estona a Santa Perpètua de Mogoda, que en direcció Caldes de Montbui, en sentit nord, talla un carril de circulació. La segona avaria també talla un carril de circulació a la AP2 a l'altura de Soses, en direcció Saragossa. Per altra banda, destaquem aquestes retencions habituals amb molta intensitat als voltants de Barcelona, amb tot el nus de la Trinitat, de retruc, amb afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat, també entrada amb lentitud habitual per la C-16, pels túnels de Vallvidrera o també per la A-2 i la D-23 des del Llobregat. Pel que fa al Vallès, tenim congestió a la AP-7 d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara, en sentit sud, també per la C-58 en direcció Barcelona des de Sabadell o a la C-17 a Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Salutacions a l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Míriam Andreu. Tot a punt per a la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. És previst que el pontífex surti de Barajas a les 10 i aterri a l'aeroport del Prat quan manquin 5 minuts per a 1:45 del migdia. Des d'allà l'espera una visita frenètica de 2 dies amb una agenda farcida d'activitats i un fort dispositiu de seguretat. Anna Pujol.
6: La primera parada del Papa serà la Catedral de Barcelona, on el rebrà el cardenal arcabisbe Joan Josep Omella i on presidirà la litúrgia de les hores. Després de la catedral es retirarà el que serà el seu allotjament aquests dies, el Palau Episcopal, on dinarà i rebrà visites institucionals, entre les quals el president Salvador Illa. El plat fort de la jornada serà el vespre, quan participarà en la vigília de pregària a l'estadi Lluís Companys amb 40.000 fidels i on hi haurà actuacions musicals. N'ha parlat a Ràdio 4 Xavier Pérez Izquierdo, presentador de l'acte.
7: Una vella de pregària per preparar-nos perquè l'endemà serà la missa, que és pel que ha vingut, per beneir la Torre de Jesucrist. Doncs anem a fer una trobada amb la gent que vulgui venir a l'estadi, de manera gratuïta, i anem a preparar-los tots cap a aquesta pregària. O sigui, s'ha pogut convidar la gent que convidés en el seu missatge de la música cap a la pregària.
6: Dimecres al matí, el pontífex es trobarà amb presos al centre penitenciari de Brianzú i després es traslladarà a Montserrat a resar el rosari. A primera hora de la tarda, es reunirà amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, i després d'un breu passeig amb papa mòbil, la visita del Sant Pare culminarà amb una missa a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesucrist, que acabarà il·luminant-se.
3: Doncs durant aquests dos dies, la visita del Papa afectarà la mobilitat de Barcelona. Es tallaran en diversos carrers de la ciutat. Aquest dimarts l'afectació serà principalment a Ciutat Vella i també Montjuïc. La muntanya estarà tancada per a tot tipus de vehicles i només es podrà accedir a l'estadi caminant o amb autobús llançadora. De cara a demà dimecres, es tallaran els carrers que donen accés a la parròquia de Sant Agustí, al carrer Hospital i diversos carrers de l'Eixample, seguint el recorregut del Papa des de l'Avinguda Diagonal per arribar a la Sagrada Família. En aquest sentit, la Generalitat en recomana el teletreball durant els dos dies de la visita del Sant Pare, sobretot per a aquells que treballin a Barcelona. Albert Dalmau, conseller de la Presidència, a Ràdio 4.
8: Les circumstàncies han canviat, no? Han aparegut noves contingències en matèria de mobilitat. Ho hem vist, les darreres, no?, manifestacions han generat talls de mobilitat importants en el país, que han generat una distorsió important a molta gent que anava a la feina.
3: Per tot plegat, en Rodalies en reforçarà el servei durant aquests dies amb més trens dobles i més freqüència, també serveis especials, sobretot a les línies R1, R2, R2 Sud i R4. TMB també incrementa l'oferta de metrobús, tram i ferrocarrils. L'estació de la Sagrada Família estarà tancada durant tot el dia i també és possible que ho faci la del Liceu. I la Torre Mirador Glòries ha programat dues propostes coincidint amb la visita de Lleó XIV a Barcelona, una visual i una altra espiritual. Anna Banyeres.
9: Amb el permís per romandre il·luminada les nits i amb una visió directa a la Sagrada Família, la Torre Glòries ha volgut regalar a Barcelona una proposta diferent durant els dos dies d'estada del Papa a la capital catalana. Avui i demà oferirà una projecció extraordinària de les 8 del vespre a la mitjanit i des d'aquesta mitjanit i fins demà a les 8 del matí celebrarà a les hores sagrades amb una eucaristia. Aleix Prat de Pàdua, director del Mirador.
10: Coincidiendo con el acto que está previsto en el Estadio Olímpico Lluís Companys, se verá toda una proyección con unos motivos de la cruz en la fachada de la torre. Y entonces, desde las 12 hasta las 8 de la mañana del día siguiente, disiparemos con la iluminación y luego también, la noche del martes al miércoles, se hará una adoración nocturna, toda una vigilia, y que se harán pasando turnos para orar. Y entonces acabará también con una Eucaristía para dar también la bienvenida al día.
9: Una comunicació no només urbanística o arquitectònica amb la Sagrada Família, coincidint amb la benedicció de la Torre de Jesús al punt més alt de la Basílica.
3: Avui l'actualitat també gira al voltant de les proves d'accés a la universitat. L'ESPAU, d'aquí poc més d'una hora, es donarà el tret de sortida amb l'examen de llengua i literatura castellanes. Més de 45.000 alumnes catalans s'han inscrit, una xifra rècord. Anem a copsar quin és l'ambient des de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Laura Hurtado, bon dia.
11: Bon dia. Ara mateix les facultats d'aquí a la Diagonal ja estan plenes d'alumnes que aprofiten per repassar abans d'entrar al primer examen, que serà llengua castellana i literatura, i començarà a les 9. Hi ha nervis, però també confiança pel treball fet fins ara.
12: La veritat sí que estic bastant nerviosa, més que res, perquè encara que he estudiat moltíssim, quan em poso nerviosa se m'oblida tot.
13: A veure, he estudiat molt i jo crec que ara estic tranquil. Ahir a la tarda sí que hi havia més nervis, ara tranquil, a intentar fer l'examen el millor possible.
11: Aquest any per primera vegada es posa en marxa una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació a través de controls aleatoris i sota demanda en cas que així ho sol·liciti el personal que vigila durant els exàmens.
3: Gràcies, Laura. Aquest matí també tindrà lloc a Barcelona una manifestació de la comunitat educativa convocada per la majoria de sindicats que reclamen en aquesta nova jornada de vaga un pacte amb educació que signifiqui, a Eloi Sadurní, una millora substancial en el model d'ensenyament català.
14: Després del no de la majoria dels docents a la consulta sobre el preacord amb el govern, els sindicats que s'hi desmarquen, inclosos USTEC, organitzen una manifestació que començarà a les 11 a la plaça d'Espanya de Barcelona. Yolanda Segura n'és la portaveu.
15: Tenim unes lleis educatives que no han funcionat i que l'educació doncs, està en crisi i les persones treballadores volem expressar el nostre profund malestar per aquest sistema, pel nostre dia a dia, que és un dia a dia doncs, precaritzat.
14: I afirma, d'altra banda, que la mobilització d'avui no afectarà el funcionament del primer dia de selectivitat. El govern recomana, d'altra banda, que els estudiants arribin, com cada any, amb antelació a les proves.
3: I encara en plana laboral, avui la directiva i el comitè d'empresa de Nissan esgoten les negociacions per evitar un ERO que pretén acomiadar 211 treballadors de les plantes de Zona Franca i el Prat de Llobregat. Rosa Quillet.
16: Una reunió que arriba en un context de tensió amb l'empresa, ja que alguns treballadors de Nissan han iniciat aquest dilluns una acampada indefinida davant la planta de recanvis del Prat de Llobregat en protesta contra l'ERO, que preveu acomiadar prop del 37% de la plantilla a Catalunya. Raúl Ocón i Àlex Manciño, representants sindicals de Comissions Obreres i Sigent.
17: Tenemos claro que Nissan no apuesta por Cataluña y que esto es un desmantelamiento progresivo. Hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
18: Que solo quieren hablar de cantidades, echarnos a la calle y hablar de cantidades, y la parte social lo que les estamos reclamando es que nos hablen de otras alternativas que no sea dinero.
16: Els representants dels treballadors asseguren que no desconvocaran l'acampada ni la protesta indefinida fins que la multinacional no presenti un acord satisfactori.
3: Per cert, que el comitè d'empresa ha convocat una concentració a les portes al Departament de Treball a partir de 9:15 per mostrar el seu rebuig a les propostes de la directiva. A Lleida, els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat aquest dilluns al vespre en una central agrícola situada al barri Vilamoncada. Tres dels veïns de la urbanització propera han estat desallotjats, la resta confinats. Lleida, Joana Cendra.
19: El foc ha començat poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte. Joan Josep Bellostes és cap de la regió d'emergències a Lleida.
20: L'incendi ha començat en la zona de palots, val? Per tant, a l'exterior de la nau, però degut a la radiació que ha generat aquest gran incendi doncs, ha acabat afectant una de les naus. Val? I a partir d'aquí ha anat progressant doncs, de nau a nau. Les naus són d'estructura metàl·lica, val? Això impedeix que puguem treballar des de l'interior pel risc de col·lapse.
19: L'incendi ha obligat a evacuar tres persones de dues cases pròximes a l'incendi que han passat la nit a domicilis de familiars. La resta d'habitants del barri Vilamoncada, Ciutat Jardí, s'han confinat a les seues cases.
3: Més qüestions. La jutgessa que va autoritzar el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona ha arxivat el cas i, per tant, avala l'actuació de l'alcalde Xavier García Albiol, segons ha pogut confirmar Ràdio 4, Ferran Cuixart.
21: En la seva resolució, la magistrada considera que es va oferir prou suport assistencial a les persones afectades i que el consistori va intentar reubicar els migrants desallotjats. Queden, per tant, desestimades les demandes de la Fiscalia i de les defenses afectades que denunciaven un tracte inhumà i una manca d'alternatives habitacionals després del desallotjament. Al B9 hi havien arribat, recordem, a viure fins a 400 persones i en el moment de l'operatiu en quedaven unes 200.
3: En esports, el Barça de bàsquet juga la primera semifinal de la Lliga ACB contra el Canàries. Explica'ns, Dani Exclusa, bon dia.
22: Bon dia. Els de Xavi Pasqual comencen el seu camí cap a la final contra l'equip que va donar la sorpresa als quarts de final, eliminant el gran favorit per guanyar aquesta Lliga ACB, el Real Madrid. Els blaugrana tenen avantatge de pista pel fet d'haver acabat millor classificats que el Tenerife a la fase regular i, per tant, jugaran els dos primers partits a casa al Palau Blaugrana en una sèrie que, recordem, es disputarà el millor de 5 partits. Un duel on Xavi Pasqual comptarà en principi amb la seva plantilla al complet i que començarà a les 8 del vespre. Demà serà el torn per l'altre equip català classificat per aquestes semifinals, el Joventut de Badalona, que iniciarà la seva eliminatòria al Roig Arena contra el València.
3: I en plana cultural, el mallorquí Biel Mesquida va rebre ahir el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, on va lloar la tasca dels mestres, el rebuig a la censura i la importància de la llengua catalana. El guardó, dotat amb 20.000 euros, es va lliurar en una gala on van participar entre

0: Mesquida és llibertat. És lluita constant contra tota censura, explícita o implícita. Aquí, o qualsevol racó del món, a favor de tots els Pablo Hasél. Aquí, o qualsevol racó del món, a favor de tots els Pablo Hasél. Visca la llibertat!
1: Però també de llengua catalana.
0: Hi ha una sola llengua, i és la catalana. Poden cridar independència, però jo no ho cridaré mai sense afegir-hi unitat dels països catalans.
1: Entre els assistents a la gala del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Lluís Llach, companys mallorquins com Maria del Mar Bonet o valencians com Borja Penalba.
2: Doncs amb aquest premi ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: trenquen amb la prova de llengua i literatura castellana. A l'entrada dels centres, nervis i ganes.
1: Estic bastant nerviosa, la veritat. Jo no controlo molt bé els meus nervis.
2: No estic gens nerviós, de fet m'he aixecat amb molta energia. Perquè avui els exàmens que hi ha no m'ha fet tant. I m'he preparat estudiant fonamentalment a casa.
0: Abans de començar els exàmens, desenes de treballadors de l'educació s'han concentrat davant les facultats de Química i Física de la Universitat de Barcelona per expressar el seu suport als alumnes. I a aquesta hora comença una concentració al Departament d'Empresa i Treball a Barcelona contra l'ERO que planteja l'automobilística Nissan, Juan Carlos Yepes, UGT.
3: El tancament encobert és clar, vull dir, l'empresa no ho reconeixerà pel tema de que no estaria obligada a donar-nos els 6 mesos de marge que tindríem. Si és un tancament, tindríem 6 mesos per negociar.
0: Avui és l'últim dia de negociacions entre direcció i sindicats per acabar de definir un expedient que pretén acomiadar més de 200 treballadors. És tot per part nostra.
4: Radio Nacional de España, la radio por delante.

0: Israel, a Irán, hace referencias, pero veladas, a la guerra, al rearme europeo, pero no directas a conflictos que ahora mismo están y mantienen al mundo en un incendio perpetuo.
1: Sí, es correcto. Creo que él ha apostado por una estrategia de aterrizar con sus creyentes, con sus fieles, de acercamiento a los más jóvenes, a los más perjudicados, a las realidades sociales que puede vivir España y como viviremos próximamente también en las islas con el drama migratorio, y posiblemente de cara a los últimos minutos o los últimos minutos que esté en España podamos empezar a encontrar más referencias más directas, intuyo, a todos los dramas que sí que afectan de manera directa y de manera indudable a la realidad política, geopolítica del viejo continente, que son esas guerras, más presencia geográfica con Ucrania y lógicamente con toda la barbaridad que está ocurriendo en Gaza, por supuesto también en Irán, porque es un tema que también ha tratado constantemente el actual Papa León XIV, incluso con sus derivadas dialécticas y sus enfrentamientos de planteamiento con Donald Trump, por ejemplo. Pero sí es cierto que por el momento son planteamientos más difusos, más indirectos, pero creo que va a haber espacios de resonancia bastante importantes en las futuras horas, porque creo que se intuye una reducción de esa pulcritud a empezar a ver ya críticas más directas y una actividad más en contra de la guerra y condenando los conflictos que se siguen multiplicando.
0: Está ahora mismo en ese trayecto de unos 15 kilómetros entre el aeropuerto del Prat y la Catedral de Barcelona, la Catedral de la Santa Cruz. La expectativa, Estefanía, como venimos contando y como puso de relevancia también Miriam Nogueras en el Congreso, la expectativa es si va a pronunciar parte de esa homilía o parte de esa misa íntegra en castellano o algún tramo en catalán, ¿no?
2: Sí, estamos expectantes a ver qué hace el Papa con eso que le dijo Nogueras, pero más allá del número de Nogueras, yo creo que el Papa y la Conferencia Episcopal y el Papado tienen también su propio criterio, y de hecho las misas normalmente se hacen en lenguas vernáculas desde que el latín se fue suplantado para acercar mucho más la predica al pueblo. Pero más allá de eso, yo quería volver, ¿no?, a la necesidad de Junts de escenificar todo este rechazo a que no se hable catalán en el Templo de Gaudí, que ya veremos qué hace el Papa. Y es que en el año 2023, en el Vaticano, hubo una conmemoración de 800 años de aniversario de la cofradía de la Mare de Déu de Montserrat, de la Virgen de Montserrat, y hubo ahí como un intercambio entre el Papa Benedicto XVI, que le dice al arzobispo de Barcelona, Omella, oiga, pero esto no tendría que estar en catalán, y Omella le dice no. Y a ella, a algunos catalanes, no les hizo mucha gracia. ¿Por qué digo esto? Probablemente no es el Papa ni la Conferencia Episcopal quien esté tomando la mayor parte de decisiones sobre cómo se presentan los actos en Cataluña. Seguramente sea el arzobispado. Entonces no podemos descargar la responsabilidad en el Papa de hablar un idioma u otro ni en la Conferencia Episcopal Española. La jerarquía de la Iglesia es eso. Tiene una jerarquía y entiendo que también él se siente asesorado o es asesorado por quienes le rodean. Seguramente sería un gesto bonito, un gesto hermoso como catalana, pero eso, lo cortés no quita lo valiente. Va el Papa, como decíamos antes, a bendecir una iglesia tan importante, una catedral como la Sagrada Familia, y yo creo que eso ya tiene un valor y una repercusión internacional que, si ya tiene turistas cada año, ya se multiplican exponencialmente por el valor que eso tiene para los creyentes.
0: Veremos también si hay referencias a los conflictos que hay ahora mismo en el mundo ardiendo, el Papa en España, en Cataluña y a partir de ahora en Barcelona, clamando también por la paz.
3: La hora punta de la actualidad en directo. Carlos Núñez.
0: La guerra de Israel contra Irán ha dejado 8 muertos en un nuevo ataque en la ciudad libanesa de Tiro, minutos después de que Israel haya emitido esa nueva orden de evacuación de esta zona residencial. Vamos con los detalles de ese alto el fuego que nos está cumpliendo. Santi Echevarría, corresponsal en Jerusalén. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Israel continúa su campaña en el sur del Líbano. Tanto la invasión de esa zona del país como los bombardeos sobre sus principales ciudades, como Tiro, atacada prácticamente a diario. Tel Aviv rechaza así lo que define como ecuación impuesta por Irán. Es decir, que si las fuerzas israelíes atacan el territorio libanés, incluido el sur, entonces Teherán responderá con ataques sobre Israel. Así lo plantearon las autoridades iraníes este lunes, pero desde entonces, en estas últimas 24 horas, Israel ha mantenido sin cambios tangibles sobre el terreno su ofensiva contra este territorio libanés. Exactamente igual que desde el inicio de la guerra, esté en vigor o no cualquiera de las distintas fórmulas de alto el fuego que, al menos sobre el papel, han intentado aplicarse hasta ahora.
0: Gracias, Santi Echeverría. Manuel, a cualquiera, escuchando la secuencia de los hechos, lo que nos cuenta ahora nuestro corresponsal en Oriente Próximo, cada vez que la palabra paz o alto el fuego con Irán aparece, el ejército de Israel recrudece sus ataques. Esto es así, es decir, eso, o es una percepción. Cada vez que la palabra paz emerge, Israel la entierra.
1: Sí, es correcto, pero más allá de eso, el problema está en que nunca la palabra paz sobrevuela esa región del mundo de manera tangible. No por nada, sino porque sabemos de lo complicado que son todos los conflictos absolutamente cristalizados y enquistados que tenemos allí, ese conflicto árabo-israelí, pero es que desde que todo esto se ha complicado cada vez más con esa guerra de agresión constante e intentando haberla justificado de mil maneras por parte del gobierno Netanyahu, apoyado, insisto, porque siempre nos fijamos en él, pero él depende política y operativamente de lo que diga Ben-Gvir y Smotrich, que son esos ministros que tiene del ala ultraderecha ultrarradical, que son quienes están apoyando la expansión de los colonos en las zonas de Gaza o las operaciones militares en el sur del Líbano, ¿no? Lo cual es una violación flagrante del derecho internacional que nadie condena porque ya hemos dado por porque esto forma parte del día a día y no queda otra. Sin embargo, es una barbaridad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que además en esa zona del mundo donde Israel contesta a Irán y por supuesto el régimen radical de los ayatolá continúa considerando que tiene que aniquilar a Tel Aviv, Estados Unidos está por ahí en medio y no consigue que esa palabra paz o esa palabra alto al fuego sea más o menos operativa, porque ese estrecho Hormuz, por donde pasa el 2028, que es lo que yo quiero explicar, que es el 20% del petróleo mundial, el 20% del gas y el 8% de todo el comercio mundial, sigue estando bloqueado, sigue habiendo un bombardeo de Irán, sigue habiendo bombardeos en Líbano, sigue habiendo bombardeos en Israel, y mientras tanto Estados Unidos no consigue poner de acuerdo a ninguna de las partes, a pesar de que Estados Unidos dice que todo el mundo le hace caso y que él puede ser el árbitro de la zona y que si pide contención a Netanyahu o a otros no queda otra que hacerle caso sobre el terreno nada más lejos de la realidad.
0: ¿Quién manda en quién? ¿Trump en Netanyahu o a la inversa?
1: Principalmente a la inversa, porque lo cierto y verdad es que...
0: Es decir, manda Netanyahu en Trump.
1: Claro, porque verdaderamente el que tiene una amenaza existencial, el que le pueden bombardear con misiles balísticos intercontinentales, con drones, con guerra híbrida o con terrorismo, es Irán sobre Israel. Esa es la realidad real. Ahí hay dos actores enfrentados que van a morir matando. Cada uno lo va a justificar y lo intentará vender para sus acólitos de una manera u otra. Pero hay un enfrentamiento, que es Israel... Y es Irán. Y es Israel el que necesita el apoyo de Estados Unidos. Por lo tanto, no se concibe de otra manera que sea todo el aparato de Netanyahu el que consiga arrastrar a un conflicto regional que en absoluto es beneficioso ni para el movimiento MAGA, ni para el movimiento America First, ni para los intereses de Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato. Por lo tanto, está claro que el que convence, el que arrastra, el que consigue afectar a la agenda de la política exterior es Netanyahu a Donald Trump. Y la demostración está que incluso como liberó o filtró un medio de comunicación Axios, ha habido conversaciones de tono muy subido, Carlos, donde ha habido palabras mansolantes, pero lo cierto y verdad es que más allá de eso, Netanyahu continúa con su deriva belicista y lo cierto y verdad es que nadie le llama al orden, porque es que tampoco hay un interés.
0: Esta madrugada lo hemos escuchado en portada, esa pitada a Donald Trump en el Madison Square Garden, en el partido de los Spurs con los New York Knicks. Hemos visto esa pitada. Trump, de alguna forma, es rehén por esas elecciones que tiene dentro de poco, rehén entre Israel y también las elecciones de medio mandato que tiene en el horizonte.
1: Sí, claro, principalmente porque además en el terreno nacional que él quiere controlar, por desgracia, no tiene todas las variables bajo su mano. Principalmente, por ejemplo, veamos qué le afecta mucho a él, igual que nos pasa en España, en cualquier lugar del mundo, el precio del petróleo. Es el precio del petróleo, el barril de Brent está subiendo cada vez más, por mucho que se ralentice de vez en cuando. Estamos en precios de los 70, 80 dólares, ha subido bastante. Eso afecta, lógicamente, porque el galón está cerca de los 5 dólares, cuando un norteamericano normalmente lo paga a 2,9, es decir, a 3, ha subido 2 dólares el galón. Eso afecta a los votantes, afecta también la popularidad, afecta también la percepción del votante norteamericano, más allá de que sea republicano o sea demócrata, respecto de qué están haciendo las fuerzas armadas norteamericanas en una zona tan alejada como el Oriente Medio, donde se suponía que ya no había nada que luchar, donde además era interesante reforzar el patio sur o incluso irnos al Indo-Pacífico. Eso afecta mucho a las capacidades de Donald Trump, al margen de que políticamente eso le afecta a las audiencias. Y un ejemplo perfectamente es los abucheos, incluso la actitud cada vez más difícil que él mantiene con los periodistas, que por ejemplo se levanta en medio de las entrevistas. Eso denota un hartazgo y una incapacidad de autocontrol de él.
0: Pues 1:17, 12:17 en Canarias. Vamos a ir actualizando asuntos que tenemos vivos.
3: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Nos vamos otra vez en directo con Guillermo García, el puesto de mando avanzado de ese incendio en Huelva que preocupaba a los alcaldes que hemos escuchado en directo. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues debido al fuerte viento, el foco que más preocupa es el de Gibraleón, según ha informado el consejero de Emergencias en Funciones, Antonio Sanz, que ha calificado el incendio como de gran complejidad. Supera ya un perímetro de 3.600 hectáreas. Le escuchamos.
6: 200 hectáreas por hora. Recorrió muy rápidamente de extensión el incendio en sus primeras horas, y solo las primeras horas, pues ya la extensión del incendio se veía que iba a ser un incendio muy extenso. Junto al viento que se ha mantenido, la extensión de este incendio en este momento, las primeras previsiones superan las 3.600 hectáreas.
5: La buena noticia es que 234 personas de las 352 que habían sido desalojadas ya han podido regresar a sus hogares. El fuego se está cebando con la provincia de Huelva en las últimas semanas. Son más de 5 incendios de gran magnitud los que vienen afectando a la provincia.
0: Gracias, pues seguimos atentos, escuchamos esos elementos aéreos, esos aviones, helicópteros que están trabajando allí. Cualquier novedad iremos contándola a lo largo del programa. El Papa León XIV, a punto de llegar ya a la Catedral de Barcelona, hay máxima expectación. Sonríes, Estefanía, porque estás viendo las mismas escenas que has visto en Madrid, pero ahora en tu tierra, ¿no?
2: Exactamente, en mi Cataluña. Espero que lo disfruten mucho los que puedan acercarse. Y escuchaba el ruido de los helicópteros porque nos hemos levantado varios días aquí en Madrid con ruido de helicópteros, obviamente, ¿no?, para garantizar la máxima seguridad al Papa, que consta que hay una preocupación en Europa, que en muchos países estamos en alertas antiterroristas muy elevadas. Pero vamos, yo lo que espero de ese encuentro es que las personas que son creyentes y lo reciben con mucha expectación no se sientan en ningún momento violentadas por el clima político, por lo que digan los políticos. El Papa es un líder espiritual, religioso. Entonces, más allá de eso, la contingencia política va por otros derroteros. Precisamente, se ha criticado por parte de algunos partidos, ¿no?, el tema de que él vaya al Congreso supuestamente a decirle a los partidos lo que tienen que hacer. Eso no es verdad y no es así. Lo que habría que preguntarse es por qué la gente, los ciudadanos, están escuchando con más respeto al líder de una iglesia que lo que dicen muchos de sus diputados. Es que el Papa y muchas instituciones no electivas, lo estamos viendo, últimamente están logrando una respetabilidad, una autoritas en la gente, que no así las instituciones que elegimos entre todos. Y eso yo creo que tiene que ver con un cierto malestar social en las políticas, la vivienda, los salarios, pero también con el clima político tan depauperado. Habrá gente que le parezca bien o mal el discurso del Papa. Yo creo que ahí hubo un poco para todos, ¿no? Uh-huh. Papa no es de un partido político, es la doctrina social de la Iglesia. Pero mucha gente seguro que lo escuchó como con más confiabilidad de lo que él diga que de lo que estamos acostumbrados en el pim pam pum político. Yo creo que al final es eso. Y por cierto, España es un ejemplo claro de secularización legislativa. Que el Papa diga cuál es la doctrina social de la Iglesia no está impugnando que en este país desde hace ya más de dos décadas, yo creo que desde la ley de
0: se
2: unión,
0: vayan aprobando cosas.
2: Exactamente, de libertad para que se casaran las personas homosexuales, desde Zapatero, yo creo que incluso cuando ha habido involuciones en base a una moral, cuando el PP quiso plantear ir para atrás con el aborto, la gente se echó a la calle. Somos un país a diferencia de muchos de nuestro entorno, que yo creo que la cuestión moral o religiosa está muy al margen de las leyes civiles.
0: Es ese otro de los territorios que él todavía no ha pisado en sus discursos.
2: El tema del matrimonio homosexual, exacto, de eso no ha dicho nada.
0: El Papa Francisco sí que entraba ahí, sí que llamaba también a que quienes viven la sexualidad de una forma contraria a los preceptos de la Iglesia tengan también cobijo en la Iglesia. Él, de momento, no ha entrado en esos jardines. Lo que sí se percibe, decías, es que es el líder espiritual de 1.500 millones de personas, pero también se percibe, Manuel, Estefanía, una sed por encontrar también referentes morales, ¿no? Un referente moral, un referente de claridad en las ideas de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque parece que ahora todo vale, ¿no? Todo se ha relativizado.
1: Sí, correcto. Estamos en una sociedad tan líquida que decía Bauman que eso lo que genera es que no tengas muy claro cuáles son una serie o mínimos referentes de certeza o de referencia donde cuáles puedas intentar proyectar tus acciones y decir, oye, quiero tenerlos como referente. Es verdad que el Papa Francisco dejó huérfanos a un conjunto de creyentes y de no creyentes, muy plural, por esa humanidad, por esa cercanía, por esos mensajes transversales. Yo creo que León XIV va a intentar jugar, lo está intentando jugar desde el primer día de su pontificado, para intentar apelar también con su estilo, con su manera, a una humanidad, a una trascendencia, a una serie de saber estar en la vida, que más allá de la fe, puede ser interpretado de manera, yo creo que ejemplar, para inspirar una serie de una actuación, una serie de entendimiento, una serie de diálogo que pueda ser positivo. Yo creo que está intentando plantear esa forma de ser.
0: Pues vamos a esa catedral, vamos a estar fuera y dentro de la catedral, fuera, máxima expectación ahora mismo. María Huguet, adelante, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ahora debe quedar pocos minutos para que llegue León XIV. Ahora mismo han llegado varios minibuses, el remo, no sé si lo oís de fondo.
0: Sí, se oye perfectamente, lo estamos viendo también en las televisiones internacionales y en el canal 24 horas.
7: Exacto, la expectación es máxima, de hecho ya en las puertas de la catedral están bien abiertas, ya con todos los cardenales pues pendientes de que llegue. Con el, aún no vemos al arzobispo Mella, pero quedarán pocos minutos. También la policía está vigilando todos los puntos de acceso a la plaza, así que máxima expectación y mucha emoción por parte de todos los miles de fieles que están aquí concentrados desde hace mucho rato, desde las 6 de la mañana.
0: A pleno sol, María, gracias.
7: A pleno sol.
0: Y los teléfonos que van ya empiezan a fallar porque miles de personas van a ponerse a llamar y a hacer fotografías y a transmitirlo todo en directo. Dentro de la catedral está quien viaja con el Papa, quien ha viajado con el Papa y va a viajar durante todo este viaje, nuestro corresponsal en Roma, enviado especial para este viaje, Jordi Barcia. ¿Cómo se está preparando también el interior, el templo, para la llegada del Santo Padre?
8: Saludos a todos, buenas tardes desde el interior de la Catedral de Barcelona, a donde hemos conseguido llegar antes que el Papa, que no siempre es posible porque la caravana papal tiene siempre que anticiparse a los movimientos de León XIV para poder informar sobre lo que está pasando, y hemos tenido que ir a toda velocidad por la ronda litoral de Barcelona para poder llegar, exacto. Bueno, pues nos encontramos en una nave lateral de la Catedral, los asientos están todos ocupados por fieles, por grupos parroquiales, vestidos con camisetas azules representativas de este tramo del viaje. Vemos a los obispos en el altar ultimando los preparativos, y podéis escuchar también las pruebas en el sistema microfónico para asegurarse de que todo esté en correcto funcionamiento para cuando llegue esta celebración, esta oración de la hora media. Hemos tenido un poco de retraso en el vuelo, pero la oración de la hora media habitualmente se puede hacer entre las 12 y las 3 de la tarde, de forma que estamos todavía a tiempo de escucharla, y hay mucha expectación por saber cuáles serán las primeras palabras del Papa León XIV en sus primeros pasos al pisar por primera vez esta tierra, por pisar al primera vez Barcelona.
0: El vuelo, Jordi, tranquilo, sin novedad, y además escoltados por un caza, ¿no?
8: Eso es, sí, ya fuimos escoltados por dos cazas cuando entramos en el espacio aéreo de España provenientes de Roma, sí que no es una novedad, pero de nuevo las fuerzas aéreas han querido estar cercanas al Santo Padre, al Pontífice, a su Santidad León XIV, y en esta ocasión ha sido solo un caza. Hemos podido llegar a apreciar incluso cómo el piloto por un momento soltaba las manos del timón y cogía su móvil para hacernos una foto a nosotros, que parece ser que estemos más a noticia nosotros que ellos, lógicamente. Y efectivamente, aparte de la escolta de este caza, ha sido un vuelo tranquilo en el que el Papa ha tenido la ocasión de entrar en la cabina del piloto para poder ver la perspectiva desde allí. Y además, tal como había prometido, porque el comandante del vuelo lo había dicho ya públicamente, ha realizado un sobrevuelo por Barcelona que ha permitido ver la iglesia de la Sagrada la Basílica de la Sagrada Familia, que será protagonista en los eventos de mañana, para después girar de nuevo y llevar a cabo ya el descenso habitual que muchos deben conocer los que viajan a Barcelona, en el que hay una panorámica fantástica de la ciudad. Se puede ver desde la Torre de las Glorias hasta Montjuïc, de forma que para el Papa ha sido una oportunidad única de poder admirar desde el cielo lo que pronto va a recorrer por las calles de esta ciudad.
0: Pues os dejamos allí pendientes de todo lo que va a pasar en los próximos minutos, fuera y dentro, los micrófonos de Radio Nacional, contándoles cada detalle. Jordi, un abrazo.
8: Un abrazo, hasta luego.
0: Y 48 horas quedan para que empiece el Mundial.
3: Mundial de Fútbol 2026 en Radio Nacional.
0: 48 horas, la selección española sigue aclimatándose esta madrugada, victoria ante Perú 3-1, y los siguientes pasos para la selección. Juan Martín, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues la selección ha regresado a su centro base en Chattanooga, un poco de descanso y a nuestras 11 de la noche, 5 de la tarde allí, sesión de fotos oficial de la FIFA antes de ese estreno de La Roja, recordamos, el lunes ante Cabo Verde a las 6 de la tarde. Lo vamos a vivir aquí en Radio Nacional, en Tablero Deportivo y también en Televisión Española. Luis de la Fuente se ha reafirmado hace unas horas, tras ganar a Perú, en que llegan todos para el debut del lunes.
10: Van a llegar todos, creo que para eso quiero transmitir este sentimiento de tranquilidad, de ilusión, a toda la afición. Van a llegar todos los jugadores en perfecto estado, los que se han quedado en Chattanooga también están entrando a un nivel altísimo y van a llegar, insisto, todos para estar disponibles para el primer partido.
9: Recordamos que el Mundial masculino comienza pasado mañana con el México-Sudáfrica y quienes quieren certificar su presencia en la próxima Copa del Mundo también son las jugadoras de Sonia Bermúdez, ya que si la selección femenina gana esta noche Islandia, van a obtener ese billete para la cita de Brasil del año que viene. Un Islandia-España que vamos a contar esta noche desde las 9, 8 en Canarias, en Tablero Deportivo, esto es un no parar, a través de nuestras aplicaciones RNE Audio, RTVE Play, nuestra web rtve.es, y además el partido lo vamos a poder disfrutar a través de la 2 de Televisión Española.
0: Cruzamos los dedos, Juan, a ver si sacan billete ya nuestras campeonas para poder optar a revalidar el título de campeonas. Hasta luego.
9: Esperemos que sí, que lo consiga la selección femenina y mañana lo contamos. Un saludo.
0: Un saludo. Y este es el momento exacto en el que el Papa León XIV llega ya a la Catedral de la Santa Cruz, a la Catedral de Barcelona. Empieza a saludar a todos los presentes que le están aclamando, sonido directo. Saluda a los fieles, algunos llevan, nos contaba Mario Guet, horas esperándole al sol. Está lanzando algunas bendiciones, saludos antes de entrar en la catedral. Le insta el cardenal Cobo a que entre cuanto antes en la catedral, porque claro, llevan retraso. Todo esto y más lo seguimos contando aquí en directo en mediodía. Hasta ahora.
3: Adisió migdia, Radio Nacional, Radio 5. Ana Bañeres.
11: Bona tarda, passen uns segons de 2:15. El Papa Lleó XIV ja és a Barcelona, aterrat pocs minuts abans de la una, ha iniciat la visita de 2 dies, una agenda plena d'actes que ha començat amb la pregària a la Catedral de Barcelona, una programació que seguirà minut a minut Radio Nacional amb un informatiu especial a les 2:10 des de la plaça Espanya. Mireia Moreno, bona tarda.
12: Bona tarda, sí, tot a punt per aquest especial informatiu en motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ens situarem d'aquí uns minuts en tots els punts de la visita del Sant Pare aquest dimarts 9 de juny a Barcelona. Començarem a l'aeroport del Prat, seguirem la primera parada a la Catedral de Barcelona, també serem als voltants d'aquesta catedral on des de primera hora del matí desenes de fidels i curiosos s'apleguen als voltants per seguir la visita del Pontífex. I acabarem aquí, als voltants de l'Anella Olímpica, on a partir de les 4 de la tarda s'obren portes per la acte més multitudinari de la jornada, la vigília d'oració del Papa, davant de més de 4.000 assistents. Tot això i molt més ho explicarem quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda en aquest especial informatiu per la visita del Papa a Catalunya.
11: Gràcies. Coincidint amb l'arribada del Sant Pare, els docents han tornat a la vaga, l'última d'aquest curs, tot i que mantindrà les mobilitzacions al carrer com la d'aquest matí, que ha sortit de la plaça Espanya amb intenció de col·lapsar Barcelona sota el lema "Demanem fets, no miracles".
13: Això no va només de sou, això va de que puguem fer classes i va sobretot d'una cosa molt important, que és del futur de tota una societat.
14: I també perquè deixa fora molts col·lectius de l'educació que han lluitat i han estat a les vagues i queden fora del preacord.
11: La marxa ha començat a les 11 del matí amb la intenció de no entorpir el primer dia de les Pau per als 45.000 estudiants catalans que s'hi presenten enguany amb controls per detectar dispositius electrònics i, de moment, sensacions positives en els primers exàmens.
15: L'examen va estar bé, el temps superbé.
16: He acabat amb una bona sensació i crec que vaig preparat de cara als segons exàmens.
11: De seguida en parlem abans, però, la informació de serveis, sobretot en una jornada en la que ha estat marcada per una incidència que migdia al centre de control d'ADIF de Barcelona, que ha obligat a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies durant uns 20 minuts. Hores d'ara, el servei s'ha anat recuperant progressivament, tot i que s'acumulen certs retards. També ens interessem per com se circula a la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem un tram de retencions a l'autovia A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà, sembla, per una possible incidència aquí en aquest tram de l'autovia i en sentit Barcelona. Afecta també ja de retruc a l'enllaç la connexió de l'autopista B23 en aquesta autovia A2 a Sant Feliu de Llobregat, també en sentit Barcelona. Destaquem, en el cas de la C32, lentitud en retencions entre Viladecans i Sant Boi, sentit Barcelona, i també la C31 al Prat en la mateixa direcció. En el cas de la Ronda Litoral, hi ha lentitud amb aturades al tram de la Barceloneta, sentit Llobregat, més o menys habitual a aquesta hora, però també més endavant a l'altura de Bonpastor, de fet entre el Nus i Bonpastor, en sentit Llobregat. Per aquest motiu, segurament també hi ha aturades d'entrada per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit.
11: I també ens interessem per la previsió del temps. Emet, Noelia García.
18: Avui a Catalunya baixen les temperatures, màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A l'interior no es descarten possibles ruixats que seran de més intensitat al Pirineu.
3: Edició migdia. Anna Banyeres.
11: Les samarretes grogues dels docents tornen a omplir els carrers del centre de Barcelona en el marc d'una nova jornada de vaga, l'última del curs, convocada per alguns sindicats educatius després del rebuig en la consulta sobre el preacord. Volen reorganitzar-se i encarar una nova fase de converses amb el Departament d'Educació. Toni Conde, bona tarda.
19: Una manifestació amb 45.000 assistents, segons els sindicats, recorre Barcelona entre plaça Espanya i el Parlament. És l'última vaga del curs abans de la manifestació unitària convocada per aquest diumenge a la capital catalana. Els sindicats consideren que després del no al preacord s'obre una nova fase de mobilitzacions i negociacions amb el departament per a aconseguir una educació pública de qualitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
20: Sí que està molt clar que tot aquest procés de mobilització que posa sobre la taula molt clar és que el model d'escola educativa català no funciona. No està funcionant.
19: La manifestació coincideix a més amb la visita del Papa i els sindicats volen contrastar els valors de l'educació pública amb els que representa aquesta visita. També reclamen que els diners públics destinats al Papa podrien anar a educació.
11: Doncs, coincidint amb la vaga dels docents, més de 45.000 alumnes han començat les proves d'accés a la universitat, enguany marcades pels detectors de dispositius i, en el primer matí, exàmens de llengua castellana i estrangera. Laura Hurtado, bona tarda.
21: Bona tarda. Els estudiants acaben de sortir de l'examen de llengua estrangera de modalitat obligatòria, l'últim abans de la pausa per dinar. Les sensacions en general són bones.
22: De moment han sigut exàmens de llengua, que és el que ens esperàvem, ja ens els havíem preparat. Llavors, no,
4: han sortit prou bé, bueno, no sabem la nota, però les nostres sensacions són bones, llavors anem amb bons ànims.
6: Avui ha sigut un dia prou tranquil, els exàmens han estat prou correctes i jo crec que ho hem portat bastant bé tots i en general ens ha ajudat bastant perquè ara es ve el més difícil, podríem dir.
21: De moment, la jornada transcorre amb normalitat i sense afectacions per la vaga al sector educatiu. Per primera vegada aquest any s'ha posat en marxa una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació a través de controls aleatoris i sota demanda dels vigilants. Aquesta tarda s'examinaran d'assignatures optatives com física, geografia o fonaments artístics.
11: I el govern destaca la normalitat en el desenvolupament de la primera jornada de les Pau, malgrat haver coincidit amb el primer dia de la visita del Papa Lleó XIV i la vaga de docents amb les seves mobilitzacions, unes protestes que des de l'executiu català insisteixen a respondre amb mà estesa. Lorena Ens, bona tarda.
22: Bona tarda. Si des del govern asseguren entendre el neguit de la comunitat educativa, però consideren que l'acord assolit amb els docents ja dona resposta a les seves inquietuds tant a nivell econòmic com a nivell dels diferents elements que demanen els professors. No obstant això, la consellera portaveu Sílvia Paneque assegura que el govern treballarà perquè l'inici de curs es produeixi amb normalitat.
23: Treballar perquè l'inici de curs es produeixi amb normalitat. Aquesta és la voluntat del govern i posarà tot allò que té abast, que és diàleg, desplegament de l'acord i dels recursos i treball perquè això sigui possible.
22: L'executiu assegura que mantindrà la mà estesa i la via oberta amb el diàleg per poder arribar a un escenari de tranquil·litat amb la comunitat educativa.
11: Doncs des dels partits polítics, Junts acusa els socis del govern de tapar-li les vergonyes davant del nou veto perquè no comparegui al Parlament per abordar la crisi educativa. Salvador Vergés, portaveu de Junts.
24: Demanem la compareixença que demanem del president Illa. Ell està en silenci, ell s'amaga i té la connivència, l'encobriment d'Esquerra Republicana i dels Comuns, que voten a favor que ell no cal que comparegui aquí, precisament on cal comparèixer, que és el Parlament de Catalunya, la casa de tots.
11: Els comuns veuen el govern bastant descol·locat davant la crisi educativa i alerta Illa que amb els pressupostos no s'arregla. Jessica Albiach.
25: O aprofitem ara l'oportunitat que tenim, o si algú es pensa que un acord de pressupostos s'arregla, la situació està molt equivocat. Però sí, jo personalment sí que crec que el govern està sobrepassat.
11: I des de la CUP tampoc veuen el govern d'Illa a l'alçada de resoldre la crisi educativa i demana un debat de país que incorpori també estudiants, món local i entitats. Pilar Castillejos.
26: I això exigeix alguna cosa més que gestió. Exigeix lideratge polític, ambició educativa, voluntat de construir un horitzó compartit per al país. I realment no creiem que el govern Illa reuneixi les capacitats que el moment requereix. No creiem que estigui a l'alçada del que s'està demanant.
11: Edició migdia. Dos quarts i mig de dues pendents de la nova ronda de negociacions entre direcció i sindicats de Nissan al Departament d'Empresa i Treball. Des de fa tres hores aborden l'ERO, que pretén acomiadar més de 200 treballadors a Catalunya, avui que s'esgota el període de consultes. Des d'aquest punt, Eloi Sadurní, bona tarda.
27: Bona tarda. Mentrestant, més d'un centenar de treballadors protesten davant el departament. Parlen d'un tancament encobert de les plantes de la companyia japonesa Catalunya. Xavier Miralda i Susana Ruiz són treballadors dels centres de recanvis i distribució del Prat del Llobregat.
28: Un tancament perquè nosaltres som 122 persones dins del grup de treball, dins del departament de recanvis. D'aquestes 122 se'n van 110 al carrer.
29: Una decepció total amb l'empresa. Sempre estem patint. O sigui, jo no recordo una temporada molt llarga que no estiguem patint.
27: Un expedient que s'estén per diversos centres de Nissan a Europa amb l'objectiu de reduir un 10% la seva plantilla al continent i que en el cas de Catalunya aprofundeix en la retirada de personal després que l'any 2021 acomiadés 2.500 treballadors.
11: Una incidència aquest migdia al centre de control de DIF de Barcelona ha obligat a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies durant uns 20 minuts. A hores d'ara els serveis s'han anat recuperant progressivament, tot i que s'acumulen alguns retards. Així ho han explicat algunes usuàries a l'estació del Clot.
30: Ha sigut pujar i llavors ja no, el tren ja no ha sortit. I el ens ha dit això, que no sabien quant rato estarien, que podien ser 10 minuts com 40 minuts. Pràcticament ha sigut això, els 40 minuts.
11: Doncs això ha passat el mateix dia que la línia R2 Sud, Sant Vicenç de Caldós, Barcelona, ha començat a circular sense servei d'autobusos en un matí d'endarreriments també acumulats. Judit Huerta.
31: Tres mesos després ja no hi ha autobusos a l'estació de Sant Vicenç de Caldós per anar cap a Barcelona. Les obres de millora dels túnels del Garraf han permès recuperar l'operativa ferroviària. L'inici, però, no ha sigut bo. Segons Renfe, hi ha hagut una incidència en un tren que ha acabat el seu recorregut a Gavà i això ha afectat altres convois, el que ha provocat l'acumulació a aquestes hores de retards de fins a mitja hora. A més, el tram continua amb diversos límits temporals de velocitat. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, diu que la sensació és que alguns treballs encara no s'han pogut fer.
32: La Generalitat també, si us doneu compte, tots els missatges és estem
0: com el pre-Harry, però és que quan va vindre el pre-Harry ja hi havia plataformes, ja hi havia queixes i ja hi havia aquest clamor d'una mobilitat digna per tots.
31: Alguns usuaris troben a faltar els autocars, diuen que com a mínim arriben puntuals.
11: Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi d'una cooperativa de fruita de Lleida que ha malmès bona part de les instal·lacions. Els responsables de la cooperativa diuen que és una desgràcia a només 10 dies de començar la campanya. Pepa Sanjanís.
1: Els bombers continuen treballant a la cooperativa de fruita Arcofruit de Lleida, que a nit va patir un incendi que ha afectat dues de les tres naus de l'empresa. L'incendi ja es dona per controlat. El president de la cooperativa, que agrupa 50 socis pagesos de l'Horta de Lleida, Pere Roquer, diu que el sinistre és una desgràcia a només 10 dies de començar la campanya.
2: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies... que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, doncs, bueno, és una desgràcia molt gran. Tenim molt clar que ens tornarem a aixecar.
1: Els veïns desallotjats ahir a Ciutat Jardí per l'incendi ja han pogut tornar a casa i també s'ha aixecat el confinament. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes d'aquest foc que va començar a l'exterior on hi havia centenars de palots de fusta.
11: I els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, principalment per les altes temperatures i el risc de vent fort. Gemma Esteve.
5: La principal por és que les altes temperatures coincideixin amb episodis de vent fort, una combinació que ja s'ha produït en dues ocasions als boscos de la zona i que pot afavorir la propagació ràpida dels incendis. El cap dels bombers a la regió de Girona, Jordi Martín, ha explicat que hi ha especial preocupació per les zones de la Garrotxa i el Ripollès, on l'acumulació de vegetació morta i la dificultat d'accés poden complicar les tasques d'extinció.
7: És una vegetació que s'ha vist molt afectada per aquestes, no només doncs, poca precipitació, sinó també per les ventades, i per tant està en una situació... arbres tombats, col·lapse doncs, dels nostres accessos perquè ens genera doncs, com una mena de polvorí.
5: Davant d'aquest escenari, els equips d'emergència fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania. Recorden que 9 de cada 10 incendis forestals són causats per l'activitat humana. Per afrontar la campanya, la demarcació de Girona comptarà amb 760 bombers entre professionals i voluntaris, reforçats amb 84 auxiliars forestals.
11: La Generalitat ha iniciat la tramitació del pagament del bo social tèrmic del 2025, una ajuda que beneficiarà 180.000 llars en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. Els ajuts oscilaran entre els 90 i els 400 euros en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i de les condicions climàtiques del municipi de residència. La comarca amb més beneficiaris serà el Barcelonès, amb 49.500 llars que rebran uns 9,2 milions d'euros. I parlant de xifres, 588 milions d'euros, aquest és l'impacte econòmic que l'última edició del Mobile World Congress va tenir a la ciutat de Barcelona. És el balanç que acaba de fer públic l'organització del Mobile World Congress. Els 588 milions d'euros d'impacte econòmic al 2026 superen els 560 de l'edició de l'any passat. La cita tecnològica també va crear 14.000 llocs de feina a temps parcial en una edició que va acollir 105.000 congressistes de més de 200 països. L'impacte econòmic total en els 20 anys que el Mobile porta a Barcelona s'eleva als 7.500 milions d'euros i als 187.000 llocs de feina creats durant la celebració de l'esdeveniment. I en el temps de cultura, el novel·lista català Pere Angles és el guanyador de la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona, un llibre que ja podeu trobar editat per Columna sobre el passat colonial i esclavista de la burgesia catalana. Els detalls, Montse Soto.
8: La protagonitza un esclau alliberat que ha de lluitar per fer-se un espai en una societat marcada pel racisme i les cadenes invisibles, en una trama que transcorre des de les plantacions cubanes fins a l'exposició universal de 1888 i que vol revisar el passat esclavista català. Pere Angles n'és l'autor.
9: Es van crear granges d'esclaus, és a dir, on tenien dones que les embarassades feien que es quedessin embarassades i parien, i els nens que creixien eren esclaus. Escarmentar un negre que s'escapa d'una plantació, els decapitaven i posaven el cap a les entrades. Vull dir, això ho feien avantpassats nostres, i no estem parlant de l'època dels romans, estem parlant dels nostres rebesavis, estem parlant de fa 4 dies.
8: El marquès de Comillas Antonio López, Jacint Verdaguer, Lluïsa Bru o Silvina Massó són alguns dels 80 personatges, alguns reals i d'altres de ficticis, que Pere Angles ha construït en aquesta tercera novel·la, guanyadora del 30 Premi Néstor Luján de novel·la històrica i amb la que assegura ha volgut fer el necessari exercici de reconstruir el nostre passat recent, en què moltes fortunes es van construir en base a l'explotació i el tràfic d'humans.
11: I en el punt de 3:45, moment de l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Esports. A 2 dies de l'inici del Mundial i a 6 del debut d'Espanya el dia 15, amb jugadors del Barça 8 i un total de 9 catalans, l'interès general es centra en la cita mundialista, on el Barça té jugadors a diverses seleccions, a més de l'espanyola. D'aquesta, la passada matinada destaca el 3-1 contra Perú a Puebla, Mèxic, en l'últim partit de preparació i amb gol de Pedri i assistència de Ferran, també una altra assistència de Cubarsí. Però al marge del futbol, avui el bàsquet pren protagonisme amb la disputa del primer partit de les semifinals, ara ja el millor de 5 partits entre el Barça i el Tenerife, avui al Palau, i que demà jugarà el Joventut a València, en una jornada molt poliesportiva i blaugrana, perquè també tenen importants partits el Barça d'hoquei patins i el de futbol sala. A l'hoquei Lliga, duel català decisiu, Barça-Igualada, en el 5è i definitiu partit de semifinals que s'haurà de disputar a Blanes, perquè el Palau està ocupat pel bàsquet i no s'ha pogut canviar el partit. I a la Lliga de futbol sala, el Barça pot ser avui finalista si guanya a Madrid contra l'Inter al segon partit de les semifinals. Comencem. I el que dèiem, a 2 dies del Mundial, el Barça continua pendent del mercat, ha tornat a més d'eco d'unes vacances, però sobretot dels seus jugadors mundialistes, que són molts, especialment a la selecció espanyola, que aquesta matinada ha guanyat el darrer partit de preparació, com dèiem, amb protagonisme blaugrana. Josep Capel, bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, ja ho dius, són molts jugadors del Barça que disputaran el Mundial i que estan jugant els últims partits amistosos. Aquesta passada matinada, victòria d'Espanya a Puebla, a Mèxic, 3-1, davant del Perú, com dic, en el darrer partit preparatori. I a més, amb molt de protagonisme de jugadors del Barça i també catalans. Per exemple, a l'11 titular hi eren Pedri, Ferran i Cubarsí. Pedri i Cubarsí van jugar 61 minuts i Ferran 69, i també el català Cucurella. I a més, com deia, amb protagonisme, perquè el primer gol és d'Oyarzábal a assistència de Cubarsí i el segon és un gol de Pedri amb assistència de Ferran, que va fer un gran partit. Precisament sobre aquest gol en parlava el migcampista canari del Barça.
10: Ferri, com juega a pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie.
4: A més, a la segona part van entrar Eric García, que va jugar 45 minuts, també com Dani Olmo, que té opcions de sortir en el debut a l'11 titular després dels bons 45 minuts que va realitzar, i Gavi, que va jugar a la darrera mitja hora. També els catalans David Raya i Marc Pubill van entrar a la segona part. El que es va quedar sense jugar, evidentment, Marga, és Lamine Yamal, encara a l'Àsina,
12: no hi era,
4: tot
12: no?
4: I que, efectivament, tot i que De La Fuente ha dit que podrà estar en el debut. A línies generals, bon assaig, a diferència de l'amistós de fa uns dies a Corunya davant d'Iraq, així ho analitzava també el bo de Pedri.
10: Sí, era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido, y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial.
12: Ja tenen ganes, que comenci el Mundial.
4: Això mateix, crec que com tothom, recordem, demà passat dijous que comença, també van jugar partits amistosos Països Baixos, que va guanyar 2-1 a Uzbekistan a Nova York, i Frenkie de Jong va fer un molt bon partit jugant 72 minuts, i també França, que encara no ha viatjat, ho està fent ara cap als Estats Units, va guanyar 3-1 a Irlanda d'Arnold a Lille, on Jules Koundé, el blaugrana, va jugar 45 minuts, tot i que Olise va ser el gran protagonista marcant els 3 gols del conjunt francès. Per cert, també hi haurà amistosos, no avui, però sí a partir de la matinada, els darrers abans de començar el Mundial, per exemple, en Argentina i Islàndia, o demà a la tarda els últims partits amb un Portugal-Nigèria, on jugarà Cancelo, o un Anglaterra davant de Costa Rica, on estaran Rashford i també el darrer fitxatge del Barça, com és Gordon. I deixen que et comenci abans d'acabar, Marga,
12: sí,
4: tema mercat, perquè Deco ha tornat després d'unes petites vacances i de jugar un partit amb el Barça Legends, amb alguns temes pendents de mercat, tant d'entrades com de sortides, tot i que en aquest sentit, Marga, hem de dir que no hi ha cap novetat,
12: a l'espera,
4: com venim dient cada dia, de l'anunci del tancament del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, i sobretot després de molts rumors que estaven a les últimes hores respecte a la situació de Julián Álvarez i de Bernardo Silva, al Barça molt tranquils, no entren en subhastes, mantenen els acords que tenen directament amb els jugadors i, evidentment, esperar arribar a un acord amb l'Atlético de Madrid i que Bernardo Silva mantingui la paraula que li va donar el Barça pel fitxatge per les dues properes temporades.
12: Gràcies, Josep. Bona tarda.
4: Bona tarda.
12: Doncs continuem parlant de futbol, perquè si aquesta passada matinada ha jugat la selecció espanyola masculina, avui al vespre ho farà la femenina, farcida també de jugadores del Barça, en total 11, i amb 7 catalanes. Juga a les 9 de la nit a Reykjavik contra Islàndia, el darrer partit de la fase de classificació pel Mundial, i si guanya haurà obtingut la classificació directa. Recordem que l'equip de Sònia Bermúdez lidera el seu grup després de derrotar Anglaterra de fa pocs dies, i depèn d'ella mateixa per acabar primera, l'única plaça que dona accés directe al Mundial. Escoltem la jugadora del Barça, Irene Paredes.
6: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
12: Per tant, pot la selecció espanyola aconseguir ja el bitllet directe pel proper Mundial. I més apunts futbolístics. Avui es disputa el partit de tornada de les semifinals de la promoció d'ascens a primera divisió de la primera semifinal. A les 9 de la nit, Almeria-Castelló amb 1-1 del partit d'anada. Demà a les 9, Màlaga-Les Palmes. El conjunt andalús té avantatge d'1-0. La final serà el 14 i 20 de juny a les 9 de la nit. I d'altra banda, la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació per una temporada de la davantera nord-americana Fonetea Brown. La jugadora va arribar la temporada passada procedent del València. I com dèiem, el bàsquet pren protagonisme perquè el Barça obre avui les semifinals de la Lliga CB, ara ja el millor de 5 partits, contra el Tenerife, recordeu, pot ser del màxim favorit del Real Madrid. El conjunt blaugrana jugarà a casa els dos primers partits de l'eliminatòria que comença a les 8 del vespre d'avui al Palau. Dani Esclusa, bona tarda.
13: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, perquè recordem que, contràriament a la primera ronda, el Barça jugarà aquesta sèrie amb el factor pista a favor pel fet d'haver acabat millor classificat que el Tenerife a la fase regular. Una situació aparentment favorable, però no oblidem que el Barça ha perdut els seus dos últims partits de Lliga al Palau Blaugrana i, en canvi, ha guanyat els darrers 6 fora de casa. Serà, sens dubte, imprescindible tornar a fer del Palau un fortí, i així ho explicava el base argentí del Barça, Nicola Provítola.
14: Ellos son un gran equipo con mucha experiencia, saben jugar lento, saben jugar rápido. Nosotros tenemos que intentar pensar en defender, ¿no? En cómo neutralizar el juego que tiene Tenerife. También sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye, tenemos una oportunidad muy grande.
13: Un La Provítola, que evidentment és exigent, creu que l'equip ha donat un pas important classificant-se per les semifinals, però que l'objectiu ha de ser guanyar el títol de Lliga.
14: Euforia no. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final.
13: Doncs pel partit d'avui, el Barça que arriba amb tota la seva plantilla disponible. El Tenerife es baixa Xermadini, dubta fins a darrera hora Frank Guerra amb unes molèsties al turmell. El partit, recordem, a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
12: Gràcies, Dani. Bona tarda.
13: Bona tarda.
12: I demà serà el torn del Joventut, que jugarà contra el València, en aquest cas amb el factor pista en contra. El primer partit, per tant, demà a les 8 al Roig Arena. Fran Robert, bona tarda.
15: Bona tarda. Aquest migdia Dani Miret ha atès als mitjans de comunicació a l'Olímpic i ens ha assegurat que ha vist l'equip molt content amb l'ambició d'aprofitar l'oportunitat de disputar una sèrie de semifinals 3 anys després i, per tant, no vol sentir això de la penya no té res a perdre, sobretot perquè l'objectiu del Joventut de Badalona és tornar a una final de la Lliga CB. Recordem que l'última vegada que hi va arribar va ser la temporada 93-94 i va caure contra el Real Madrid. En qualsevol cas, el conjunt verd i negre va pas a pas i, després d'eliminar el Baskonia, té el repte de superar un dels millors equips d'Europa, el València de Pedro Martínez. El tècnic Miret ha fet una crida a la calma, assegurant que poden cedir els dos primers partits i superar l'eliminatòria. Ara bé, necessita que davant l'equip valencià la plantilla posi encara una marxa més.
16: Evidentment, només amb la confiança no és suficient. Serà molt diferent el que hem viscut contra el Baskonia, perquè ells tenen un estil que encara xoca més amb el nostre, i cada partit serà diferent. El que sí que serà igual és que nosaltres som un equip resilient, que ho hem demostrat, i passi el que passi al primer partit, o al segon partit, o al tercer, o al quart, o al cinquè, o els que necessitem per guanyar, que nosaltres tenim aquesta il·lusió i lluitarem per la penya fins a l'última possessió.
15: Demà València-Joventut, el segon partit de semis també al Roig Arena divendres, i la sèrie es traslladarà a Badalona diumenge. Tots tres enfrontaments començaran a les 8 del vespre.
12: Doncs sort pel Joventut, també pel Barça, en aquestes eliminatòries de semifinals de la CB. Gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
12: I continuem parlant d'eliminatòries i de Barça en aquest sentit, perquè el partit d'avui del Barça de bàsquet al Palau, aquest que us explicàvem i que començarà a les 8 del vespre, ha motivat que una altra secció, la d'hoquei patins es vegi afectada i l'equip blaugrana hagi de jugar avui el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga en duel català contra l'Igualada a Blanes. El Barça va intentar que el partit es jugués demà, però la Federació Espanyola de Patinatge s'hi va negar perquè la final ha de començar divendres. Per tant, avui a les 8 a Blanes, i diu el tècnic del Barça, Ricard Ares, que han de guanyar.
17: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
12: I per aconseguir aquest objectiu, la clau, segons Ricard Ares, és aquesta.
17: La intensitat, el voler guanyar, la il·lusió i les ganes de lluitar per una altra Hockey Lliga. I això és el primordial, deixant de banda de detalls tècnics que poden ajudar. La base és l'actitud i les ganes de guanyar.
12: Doncs això és el que deia el tècnic del Barça, Ricard Ares. L'actitud és la base per guanyar aquest partit. És el cinquè i definitiu, per tant, és una autèntica final. Qui guanyi passarà a la final de l'Hockey Lliga. Volen fer-ho també, lògicament, els de l'Igualada, l'equip rival del Barça en aquest duel català. I el seu tècnic, Marc Montaner, doncs es treu una mica de sobre el paper de favorit i li atorga el Barça.
18: Ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres, però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual.
12: Doncs el partit serà a les 7 de la tarda, com dèiem, serà al pavelló de Blanes, perquè no s'ha pogut disputar el Palau Blaugrana amb motiu dels partits de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquest motiu, el club Blaugrana ha facilitat entrades gratuïtes als socis que volen anar a animar l'equip a Blanes aquesta tarda a les 7, enfront l'Igualada. I encara més seccions del Barça, la de futbol sala, perquè avui també es disputa a Madrid el segon partit de les semifinals de la Lliga de futbol sala entre l'Inter Movistar i el Barça, que va guanyar el primer partit al Palau per 3-2 i que, per tant, si guanya avui ja serà finalista de la competició. I potser el que és més important, obtindrà plaça per la Champions de la propera temporada. Sentim el tècnic, Javi Rodríguez.
19: Este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
12: I és que el Barça, doncs, fa un parell de temporades que no juga a la Champions, que sempre és el màxim objectiu, la màxima competició continental, i per tant, si aconseguís guanyar avui, ja tindria assegurada la seva participació la pròxima temporada. Si no, hi hauria igualtat al marcador i per tant hi hauria un tercer i definitiu partit, perquè recordeu que les semifinals de futbol sala, a diferència que les semifinals del bàsquet que us parlàvem abans, sí que són a 3 partits i no a 5. I per aconseguir-ho, per classificar-se ja per la final, el tècnic blaugrana creo que cal mejorar algunas cosas.
19: Sobre todo corregir algunos aspectos que el otro día no estuvimos finos. También mucho por mérito de Inter, que hizo muy bien las cosas, y corregir esos pequeños contratiempos que nos salían a la hora del partido. Pero ya te digo, el equipo está bien, tenemos muy claro lo que queremos, lo que tenemos que hacer, y así vamos a ir a por este partido.
12: Doncs el partit d'avui serà a les 9 de la nit. Déu-n'hi-do al menú poliesportiu que teniu aquesta tarda entre el bàsquet, el futbol sala i l'hoquei patins. I a partir de demà també el waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró ja són a Malta, on demà comença la final a 4 de la Champions femenina. Dos equips catalans en aquesta final a 4. De la seva part, l'Atlètic Barceloneta hi viatja avui mateix per jugar a la final a 4, en aquest cas de la competició masculina, que començarà dijous. Per tant, moment d'anar resolent totes les competicions en aquesta temporada que ja s'acaba. Nosaltres també acabem. Fins demà. Bona tarda.

0: 7 candidaturas de 24 nacionalidades. Un plantel, dicen, de gran nivel y equilibrado por sexo, género literario, procedencia geográfica, lo que asegura, dicen, que cualquier decisión será buena. Así lo han señalado al comienzo de la reunión del jurado su presidente, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que sin desvelar ninguna candidatura, bueno, ha destacado la presencia de autores muy populares y de otros menos conocidos cuya obra podría proyectar la concesión del premio. Y de los deportes, la selección absoluta masculina se vuelve de México con buenas sensaciones en su último partido de preparación. Daniel Ampuero, buenas tardes.
1: 3-1 contra la selección de Perú en un partido que se jugó a 2.100 metros de altitud, así que la prueba también fue válida para los de Luis de la Fuente. Oyarzabal nada más empezar el partido y Pedri también en la primera parte, a jugada de Ferran Torres, además de un gol en propia puerta del portero peruano, hicieron los goles de La Roja. La mejor noticia es que están todos disponibles y los que se quedaron, sobre todo Lamín y Nico, en ese hotel de concentración de Chattanooga, se recuperan a buen ritmo para el inicio del Mundial, que será el próximo 15 de junio, el lunes. La selección femenina, sin embargo, juega esta noche en Islandia contra la selección de ese país para conseguir la clasificación para el Mundial de la categoría del año que viene, a un año vista. Se va a disputar en Brasil. Fuera de los Mundiales, hoy Almería y Castellón deciden una plaza para la final de ascenso a Primera División. El que gane se enfrentará al vencedor de la otra eliminatoria que van a disputar Málaga y Las Palmas, con ventaja de los andaluces por la mínima. Y en baloncesto, hoy se ponen en marcha las semifinales por el título de Liga. Barça, La Laguna, Tenerife, sería el mejor de 5. Mañana arranca la otra semifinal, Valencia Basket, Juventud.
0: Y con Dani también contactaremos con nuestro corresponsal en París, que nos va a contar que la antigua estrella de fútbol francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha presentado una denuncia en París contra el actual presidente de la FIFA y su antiguo brazo derecho en la UEFA, Gianni Infantino, por tráfico de influencias, asociación ilícita para cometer una denuncia calumniosa y por denuncia calumniosa. La acción judicial que se ha presentado ayer en París está en manos del coordinador de jueces de instrucción. En paralelo, Platini también ha iniciado un procedimiento civil por responsabilidad contra la FIFA ante el Tribunal de Marsella, en el que pide una indemnización basándose en lo que habría ganado siendo presidente de la FIFA. Todo esto y más a partir de 12:30 harán nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda des de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Queden poc menys de 2 hores perquè l'Estadi Olímpic Lluís Companys obri portes. Serà l'escenari avui d'un dels actes multitudinaris del Papa Lleó XIV a Barcelona, l'acte d'oració davant de 40.000 persones. El Sant Pare ja és a Catalunya, des de Madrid, ha aterrat a 1:45 de la tarda a l'aeroport del Prat, on l'han rebut autoritats eclesiàstiques i polítiques. Una visita històrica fa ja 16 anys de la darrera visita d'un pontífex a casa nostra, que es vol plantejar com una festa oberta a tota la ciutadania. Fidels i curiosos s'apleguen des de primera hora del matí pels carrers de la capital catalana, on tindran lloc els primers actes de Lleó XIV. I és que el Sant Pare té per davant a casa nostra una agenda, podríem dir, frenètica, farcida d'actes simbòlics. La primera parada del Sant Pare ha estat la Catedral de Barcelona, on aquesta hora ha dut a terme la litúrgia de les hores. I a primera hora d'aquesta tarda és previst que rebi el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la jornada clourà amb la vigília d'oracions amb música a l'Estadi Olímpic. En uns minuts ens situarem en tots aquests punts. L'arribada del Papa Lleó XIV està implicant des d'ahir importants alteracions de la mobilitat a Barcelona. La capital catalana, diversos carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc quedaran tallats o tindran restriccions d'accés coincidint amb els actes previstos, i a Montserrat l'accés al recinte quedarà limitat a aquelles persones que tinguin acreditació. Per això el govern recomana el teletreball tant avui com demà mentre duri la visita del Sant Pare a Catalunya. Són molts els qui estan pendents del temps durant les pròximes hores. Sergi Lores, meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Poden o no estar tranquils els fidels i curiosos?
4: Migdia de dimarts amb un ambient menys calorós i amb presència de núvols baixos sobre l'Estadi Olímpic de Montjuïc. La temperatura màxima rondarà els 26 graus, però atenció, perquè l'elevada humitat accentuarà la sensació de xafogó. De cara a la tarda, el vent de marinada esvairà els núvols i s'imposarà el sol. Per això és important protegir-se bé, ja que l'índex ultraviolet és molt alt aquesta època de l'any. Al vespre el temps serà plàcid, amb cel serè, i el termòmetre baixarà fins a uns agradables 21 graus.
3: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, també del suport tècnic de l'estudi mòbil de Ràdio Nacional, Jesús Alpuente, Mario Martín, Sergio Jiménez, del servei tècnic exterior de Ràdio 4, Jorge Comas, Òscar Fàbregas, i també des de la realització Vies de So, José Gil, Elena Ramos, Roger Vergés a control central i l'Èric Sobrevia a la producció. Comencem, doncs, aquest informatiu especial amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: Al Prat, allà l'han rebut diverses autoritats eclesiàstiques i polítiques, com l'arcabisbe de Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. Començava així oficialment la seva visita a Catalunya. Allà hi era la Marga Esparza amb l'assistència tècnica del Raül Hernández.
5: El Papa Lleó XIV ha arribat a l'aeroport de Barcelona a 3:15, on ha estat rebut per les autoritats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha esperat a peu d'escala de l'avió. Després, el Papa ha saludat un a un la resta d'autoritats que han vingut a rebre'l. Entre d'altres es trobava el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, el president del Parlament, l'alcalde de Barcelona, l'arcabisbe de Barcelona i el bisbe de Sant Feliu, perquè l'aeroport es troba dins el territori de la diòcesi de Sant Feliu. Durant el vol, el comandant de l'avió ha convidat el Papa a entrar a la cabina durant l'alliberament i ha pogut veure com durant una part del trajecte eren escortats per un caça de l'exèrcit. En el trajecte, el comandant ha sobrevolat la Sagrada Família perquè el Papa la pogués veure des del cel. El Papa ha marxat amb un cotxe amb matrícula del Vaticà, acompanyat del cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Perfecte. L'agenda del Papa a Barcelona està atapeïda d'actes. Des del Prat, Lleó XIV s'ha dirigit a la Catedral de Barcelona. Allà ha fet ja la litúrgia de les hores i ha baixat també a la cripta de Santa Eulàlia, on ha fet una oració silenciosa. Ha seguit tots aquests primers actes la nostra companya Maite Boada. Bona tarda, Maite.
6: Hola, bona tarda. El Sant Pare ha arribat a mitja hora de retard. Ha saludat els fidels que estaven fora de la catedral esperant des de feia hores i han entrat de seguida. Ha començat la homilia de la litúrgia de les hores. El Sant Pare ha estat saludat per l'arcabisbe de Barcelona en català a la catedral i ell també ha iniciat l'homilia en català.
7: Padre Santo.
6: Tenim problemes per sentir aquest testimoni de veu. El Papa ha pronunciat un missatge de pau davant dels moments de guerra que viu el món en aquests moments. Ha sortit a l'esplanada de la catedral, on s'ha dirigit de nou als fidels i s'està desplaçant ara mateix al Palau Episcopal. És tot des de la catedral.
3: Gràcies, Maite. Doncs tot això és el que passava dins la catedral. A l'exterior, l'expectació ha estat màxima des de primera hora del matí. Fidels i curiosos, gent de Barcelona i també d'altres indrets del món, banderes del Vaticà, dels seus països d'origen, i tot plegat en un entorn de màxima seguretat. Aquesta és la fotografia que ampliem amb la nostra companya Maria Huguet. Bona tarda, Maria.
8: Què tal? Bona tarda. Doncs mira, tot just ara el Papa fa uns minuts que ha sortit a l'esplanada davant de la catedral, ha fet arribar unes paraules que no hem pogut escoltar als fidels i ara ens trobem davant del Palau Episcopal. Tota l'atenció està aquí perquè sembla ser que el Papa Lleó XIV vindrà per aquest lateral i són molts els curiosos que estan preparats amb el mòbil per poder intentar... ara m'està...
3: Sembla que tenim problemes amb aquesta connexió amb la nostra companya Maria des de l'exterior de la Catedral de Barcelona. El dispositiu de seguretat és molt ampli i a aquesta hora ja hi ha problemes de connectivitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat present en la recepció del Papa Lleó XIV a l'aeroport del Prat. El Sant Pare rebrà el president de la Generalitat aquesta tarda. La trobada està prevista a 16:45 al Palau Episcopal, residència oficial de l'arcabisbe de Barcelona i on s'allotjarà el Sant Pare durant la seva visita a Catalunya. Què en sabem d'aquesta trobada? Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Si el president de la Generalitat, Salvador Illa, entregarà l'audiència que mantindran aquesta tarda una carta a Lleó 14 que expressa l'anhel perquè utilitzi, perquè continuï utilitzant el català. Les salutacions Urbi et Orbi. Entrevistat a l'Advocat, el cap de l'executiu ha assegurat que el Sant Pare ja ha mostrat la seva sensibilitat per Catalunya.
9: Jo crec que, a més, en el transcurs de la seva estada i en els diferents actes que el Papa Lleó 14 farà a Catalunya, doncs també hi haurà ocasió amb la llengua catalana, amb ús que farà la llengua catalana, de mostrar aquesta sensibilitat i aquesta estima que té cap a Catalunya.
7: El president també té previst abordar l'actualitat política internacional amb el Papa. També li farà entrega a tres obsequis: una reproducció de les homilies d'Organyà, una reproducció de la Nina, articulada d'Ivori, de la Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco, i una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
3: Un dels plats forts de la visita del Papa serà aquesta tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. 40.000 persones assistiran a l'acte d'oració que tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda. Germà Garcia, què s'espera d'aquest acte multitudinari? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs que serà un acte multitudinari que plegarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys uns 40.000 assistents. A diferència del de demà a la Sagrada Família, on el Papa Lleó XIV oferirà l'Eucaristia, avui l'acte de Montjuïc no tindrà litúrgia. Simplement consistirà en una primera part més lúdica i participativa, amb un seguit d'actuacions, i la segona part ja amb el pontífex en el recinte més de pregària. Les portes de l'Estadi Olímpic s'obriran a les 4 de la tarda. A les 6 començarà la vigília amb actuacions musicals que comptaran amb la presència, entre d'altres, de cantants locals com Alfred García, Álvaro Soler i grups de gospel i també de rumba catalana. I a partir de 7:45 s'espera l'arribada del Papa Lleó XIV, que farà la volta a l'estadi a bord del Papa Mòbil. Ja des de l'escenari, que tindrà una rèplica de l'altar major de la Sagrada Família amb la creu de Jesucrist i la Verge de Montserrat, llegirà passatges de l'Evangeli, tindrà moments també per l'oració i escoltarà preguntes que faran tres joves allà presents. Val a dir que al voltant de l'estadi s'habilitaran 50 punts de confessió. Aquest acte de la vigília acabarà amb l'actuació de Sergio Dalma, acompanyat de l'Escolania de Montserrat, interpretant la cançó Em dones força, per cloure cap a 9:45 de la nit.
3: Les portes de l'Estadi Olímpic s'obriran a partir de les 4 de la tarda. Queda poc menys de 2 hores, però a aquesta hora ja hi ha alguns fidels i curiosos que s'acosten als voltants de l'anella olímpica en un entorn blindat amb estrictes mesures de seguretat. Anna Pujol es troba en aquests entorns de l'estadi. Bona tarda, Anna.
11: Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix estic, com dius, davant de precisament un dels accessos a l'Estadi Olímpic, ara per ara completament tancat, tot i que sí que veiem aquí han començat a venir reforços dels Mossos d'Esquadra, també diverses ambulàncies que s'han posat com davant de les portes, i aquesta hora, tot i que, com deies, queden gairebé 2 hores, ja hem vist com s'acosten cap aquí els primers fidels. Ara mateix, per exemple, estic veient unes noies que s'estan fent una foto, també alguns religiosos, gent amb banderes vaticanes i també, sobretot, gent que arriba des de diferents punts de Catalunya i que han vingut amb temps, volíem dir. Això sí, tots venen amb provisions per poder passar les hores d'espera i la calor.
12: Hemos salido a las 11 y aún quedan unas 6 horitas o así que empiece lo del estadio de la Virgilia del Papa aquí en Montjuïc. Para con tiempo mejor y para entrar y acceder mejor, los controles y todo.
13: Pasar el día, ver esto y disfrutar el día.
14: No tenemos niños pequeños,
15: pues podemos pasar el día entero. Traemos el bocadillo en la mochila.
16: El bocadillo, comeremos donde sea.
15: Y ya está, pasamos un día. Esperamos pasar un día agradable.
11: Com deies, a partir de les 4 obren les portes de l'estadi aquells que vulguin arribar fins aquí. Ho han de fer o a peu o amb un bus llançadora, ja que des de les 12 s'han tancat tots els accessos per carretera. Fa uns minuts hem pogut també veure com entraven diversos voluntaris i la vigília començarà a partir de les 6 amb actuacions musicals, com estàvem sentint, també xerrades, volíem dir, i a partir de les 8 és previst que arribi el pontífex per conduir aquesta trobada amb els fidels.
3: Els joves catòlics no es volen perdre l'oportunitat de veure el Papa a Barcelona. I per fer-ho possible, escoles religioses, parròquies, esplais i les agrupacions on hi participen han destinat gran part dels esforços a aconseguir reserves a algun dels espais que visitarà el Sant Pare, principalment a l'estadi i a Montserrat. Marc Esparza.
17: Però no era una feina fàcil, com explica Alexis Bueno, jesuïta i conciliari de la xarxa d'escoles de jesuïtes a Catalunya, sobretot aconseguir entrades per anar a l'estadi.
18: Nosaltres el divendres aquell a les 7 de la tarda érem 20 persones en diversos llocs allà amb els ordinadors per intentar adquirir, i era impossible, en 15 minuts les 30.000 entrades de l'Estadi Olímpic van desaparèixer, i a més que tenien, saltaven, entraves i sortia verd, bum, vermell, o sigui, era impossible adquirir, i sobretot impossible adquirir entrades juntes.
17: Però al final final ho van aconseguir amb les entrades que van arribar de les parròquies. Els mateixos problemes es va trobar el mossèn Àlex Serra, delegat de joventut de la diòcesi de Terrassa.
19: El dia D, el dia que van sortir totes les entrades, amb 60 persones, cadascú amb el seu ordinador. Llavors ens vam connectar i només entrar, és que ja s'havien esgotat.
17: Però com totes les persones que venen de fora de Barcelona, a la diòcesi de Terrassa tenien el problema afegit d'organitzar també el trasllat amb autocars.
19: I amb això el que hem fet és organitzar uns autobusos que sortiran des de Sant Cugat, de tots els joves que hi ha, però 2.000 joves de la diòcesi de Terrassa poden anar perfectament. Tothom que s'estima l'Església i que forma part d'una parròquia o d'un moviment en l'Església Catòlica anirà en algun moment o altre. Per què? Perquè ve el Papa. És una cosa única.
17: Ara ja està tot a punt i d'entre els joves que van demà a Montserrat es troben el Bruno i la Francesca, alumnes dels jesuïtes.
20: Que em sento privilegiat. Que jo i altra gent de la meva escola que han sigut afortunats de poder anar, és com molt, molt gratificant.
21: Quan em van dir que podia anar a veure el Papa, doncs jo em sentia molt afortunada i molt contenta, però també a la vegada sentia com una mica de pena per als que no anaven, perquè tenien la mateixa il·lusió que jo.
17: Els jesuïtes han tingut una feina afegida, ensenyar als alumnes a resar el rosari, com explica l'Alexis Bueno.
18: Un cop ja estava inscrit, se'ns diu que una activitat principal de la espera, perquè estaran allà, serà resar el rosari. I això no és algo que normalment estiguem molt acostumats, no? Aleshores ens ha tocat, i a mi vam enviar dos alumnes a fer un petit vídeo de com es resa el rosari.
17: I la setmana prèvia han rebut classes a l'escola, com la Francesca i el Bruno.
21: Doncs aquesta setmana, al matí, ens explicaran què és el rosari i com es prega.
20: Ensenyaran i tal. I també tinc entès que intentaran reunir-nos a tots els que tenim la sort d'anar a Montserrat per ensenyar-nos-ho junts i una miqueta com anirà tot. Sí, crec que tinc un rosari. Crec que tinc un meu, però no sé on està.
17: I molts d'altres avui van a l'estadi, com la Sheila.
22: Se'm fa molta il·lusió poder assistir a aquest moment, que sé que molta gent voldria anar i no pot anar. Llavors sento privilegiada de poder assistir a aquest moment.
17: L'Helena també va a l'estadi, però per ella l'objectiu era aconseguir veure el Papa.
23: O sigui, on sigués per poder gaudir d'aquell moment, la veritat.
17: I l'estadi serà un important punt de trobada dels joves, on des de les 6 de la tarda fins l'arribada del Papa hi haurà actuacions musicals.

0: I l'estadi serà un important punt de trobada dels joves, on des de les 6 de la tarda i fins l'arribada del Papa hi haurà actuacions musicals. Els encarregats d'obrir les actuacions són el grup Worship.cat, cantant música cristiana en català. Han fet la seva difusió a través de les xarxes socials i aquesta és la primera vegada que actuen en públic i aquesta és la primera vegada que s'estrenen davant de 40.000 persones. El Miquel Andrés és un dels membres del grup i reconeix que tanta gent imposa.
1: Sí, sí, jo intento no pensar-ho molt i espero que sigui una sensació com de no veure cara, simplement veure pues, multitud i ja està, i cantar el nostre i estar concentrats, perquè si et poses a pensar tota la gent que hi haurà, que quedarà gravat, vull dir que com l'Elis no hi ha volta enrere, jo crec que ens posarem més nerviosos, hem d'anar allà com a disfrutar.
0: L'Eli Prats diu que han assajat molt, però reconeix que els nervis hi són.
2: També n'hi ha, perquè al final és responsabilitat. Responsabilitat de dir que surti bé, no? que tot soni bé, que no em surti cap gallo ni res, no? Que els nervis no em facin fer una mala passada i que també els assajos que hem fet i l'esforç que hem posat, pues, que segur que tindran també com aquesta recompensa d'estar més preparats.
0: El Josep Molins creu que un somriure els pot ajudar.
3: Fa respecte, sí, realment jo no he cantat mai davant de tanta gent i realment fa respecte i fins a l'últim moment, fins que ens posem a cantar. De fet, el que hem dit és que hem de somriure, transmetre'm el somriure i al final jo crec que somriure per fora també ens pot fer somriure per dins i estar més tranquils per dins.
0: I diuen sentir-se molt orgullosos de ser els taloners del Papa.

0: Doncs coincidint amb l'acte de Lleó 14 a l'Estadi Olímpic, tres entitats laiques lideren la campanya contra la presència del pontífex a casa nostra. Per tot plegat han convocat una manifestació aquesta tarda a les 7 del vespre al passeig del Born, coincidint amb l'arribada del Sant Pare a la capital catalana. I molt a prop d'on ens trobem, Sergio Dalma, Alfred García, Álvaro Soler o Sabor de Gràcia són alguns dels artistes que actuaran aquesta tarda durant la vigília del Papa Lleó 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La multitudinària cita que reunirà, recordem, 40.000 persones, combinarà música, xerrades, audiovisuals i també elements de la cultura popular catalana com els castellers. Repassem tots els detalls amb la Marta Orquín.
1: Del gospel a la rumba o als castellers, la cultura i en especial la música amenitzaran l'espera de l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic. Els primers a pujar a l'escenari a les 6 de la tarda seran els components de Worship.cat, un projecte de música religiosa en català als que seguirà el cor solidari Gospel Sense Fronteres. Després serà el torn de la rumba catalana.
2: Aquesta nit hi ha un vol a l'eternitat.
1: El grup Sabor de Gràcia accelerarà el ritme tocant Nit de rumba d'Esperança i les versions de Qualsevol nit pot sortir al sol de Sisa i Boig per tu de Sau. Alfred García cantarà Els teus ulls i estrella aquest tema fent duet amb Álvaro Soler. El cantant de pop llatí de Sant Cugat del Vallès també oferirà un dels seus grans èxits, El mismo sol, acompanyat de les veus de Gospel Sense Fronteres. Les actuacions es combinaran amb la projecció de vídeos, una ponència del filòsof i teòleg Francesc Torralba i una conversa amb Maite Gaudí, familiar de l'arquitecte. La part musical també comptarà amb la cantautora Conchita i amb dos artistes que faran doblet perquè van actuar a la vigília de Madrid.
3: Súbeme, súbeme al cielo.
1: Són el Sevilla Beret i el grup Siloé, l'últim que actuarà abans que el Papa Lleó 14 entri a l'estadi amb el Papa Mòbil i sigui rebut per castells i gralles.
4: Quan estic trist.
1: Sergio Dalma posarà el punt i final passades les 9 de la nit interpretant amb l'Escolania de Montserrat el tema Em dones força, que s'espera que sigui un dels moments més emotius de la vetllada.

Doncs així posem el punt i final a aquest especial informatiu en motiu de la visita del Papa Lleó XIV. Recordem, però, que Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya oferirà una programació especial en motiu de la visita del Pontífex a Ràdio 1 i a Ràdio 5 a partir de 7:45 del vespre, especial 24 hores també des d'aquí, des de l'Avinguda Maria Cristina, on ens trobem, dirigit per Rosa Maria Molló, i a Ràdio 4 a partir de 7:00 PM, especial Pla B amb Toni Marín. És tot per part nostra. Que passin una molt bona tarda.

0: petróleo intensifica los descensos, se abarata más de un 3%, ronda los $91 el barril.
1: 4 y 4 minutos, 3 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
2: Bona tarda a Catalunya. Com dèiem, la circulació de la xarxa de trens de Rodalies Catalunya torna a estar interrompuda novament, segons ha informat Adif i també Rodalies. La informació que han facilitat aquesta hora és que els trens en circulació s'aturaran a les estacions més properes, tot plegat a causa d'una incidència al centre de control de trànsit d'Adif per uns ajustos d'actualització de sistemes. Recordem que ha estat un dia d'incidències. La primera avaria ha estat detectada a 1:15, ha estat resolta quan faltaven 10 minuts per la 1. Els trens han tornat a circular progressivament. Tot i això, la xarxa ha anat registrant retards generalitzats de fins a 30 minuts en diverses línies. Les més afectades, la R1, la R2, la R3, la R4 i els serveis regionals del sud de Catalunya. Tot plegat fins ara, com diem, per la circulació de la xarxa de trens de Rodalies està aturada, torna a estar interrompuda per aquesta incidència al centre de control de trànsit d'Adif. També a partir d'aquesta hora està previst que comenci l'audiència privada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el papa Lleó XIV, una trobada que es produeix al Palau Episcopal. Uns minuts abans d'aquesta trobada, Salvador Illa ha parlat així als mitjans.
3: Le voy a explicar la realidad de Cataluña brevemente y bueno, voy a intentar conversar con él sobre su visión de cómo están yendo las cosas en el mundo y sobre algunos mensajes de su última encíclica, ¿no?
2: El papa Lleó XIV ha demanat als catalans que siguin constructors d'unitat, ho ha dit després de sortir de la catedral.
4: Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II quan en la seva visita...
2: Tot plegat, mentre ja està tot a punt pels actes a l'estadi olímpic, també us informem que la sindicatura de comptes ha escollit per unanimitat Llum Rodríguez com a nova síndica major en substitució de Miquel Salassà, que va deixar el càrrec al maig per motius personals. Rodríguez, que fins ara exercida en funcions de manera provisional, es convertirà en la primera dona al capdavant de l'organisme fiscalitzador. És tot des de Catalunya. Fins ara.
5: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: 15 minuts, però amb retards generalitzats que superen la mitja hora. Al migdia també ja s'havia registrat una altra avaria similar que ha afectat a tota la xarxa catalana. Respecte a la primera homilia Catalunya del Papa Lleó XIV, ha fet una crida a l'acollida, la concòrdia i la pau i ha destacat el paper de Catalunya com a exemple d'unitat i en català.
1: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
0: Pendents també a aquesta hora dels actes previstos a les 6 de la tarda, on està previst que arribi a l'Estadi Olímpic a 8:15 damunt del Papa Mòbil. El govern també destaca la recomanació del teletreball, que ha ajudat a reduir la mobilitat avui a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ha facilitat l'operativa en una jornada especialment exigent per coincidir amb vagues i inici de selectivitat.
2: De poder optar doncs, pel teletreball i reduir aquesta mobilitat que està facilitant tota l'operativa.
0: Perquè milers de docents s'han manifestat a Barcelona en l'última vaga del curs per exigir més inversió en educació i rebutjar el preacord educatiu de la Generalitat. Manifestants que s'han trobat també amb els de Nissan en un punt de la capital catalana. Recordem que fa mitja hora que s'ha reprès la negociació entre direcció i sindicats de Nissan per acabar de definir l'ERO que pretén acomiadar 211 treballadors a Catalunya. És tot el que us volíem explicar.
3: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: Expliquem que l'Audiència de Barcelona ha inadmès una querella interposada pel cardenal arquebisbe Joan Josep Omella contra un denunciant de presumptes abusos sexuals per part d'un sacerdot que en sabem, Núria Alcalà.
1: Sí, segons relata la sentència, el jove va retreure a Omella la seva inacció després de denunciar-li els fets en una entrevista personal. Posteriorment, li va dirigir un burofax advertint-li que es reservava la possibilitat d'emprendre accions civils i penals i posar els fets en coneixement d'una instància eclesiàstica. Omella va respondre interposant una querella contra ell per un delicte d'amenaces condicionals. La justícia no ha donat la raó a l'arquebisbe de Barcelona i reconeix a la presumpta víctima d'abusos el dret a exercir les accions corresponents per perseguir els fets que denunciava. La sala entén, per tant, que el burofax no es dirigia contra Omella, sinó contra el presumpte agressor, qui, per cert, va ser detingut l'any 2024 per tocaments a dos menors.
0: Doncs és tot el que us volíem explicar. Estiguin atents a la programació especial que tindrà lloc en els propers minuts a totes les emissores de Ràdio Nacional.
2: Ràdio Nacional de España. La ràdio por delante. Las tardes de Ràdio Nacional. David Cantero y Marta Solano.